0: a la plaça Espanya, després ho vam traslladar a la plaça de l'Ajuntament, i les vegades que ha plogut, que realment han sigut contentes ocasions, s'ha realitzat en l'auditori de la Caixa Rural. Però sí que és veritat que les condicions són molt diferents, l'espai canvia moltíssim, i l'últim que volem és arriscar-nos a perdre la nit més màgica de les nostres festes, que és la proclamació de la reina i les dames.
1: És per a tu, Balma, la nit més màgica, la més esperada dintre del que va ser aquest any per a tu i les dames?
2: Sí, yo creo que obviamente de las más esperadas, sí, porque es lo que da comienzo a las fiestas. Y pues obviamente yo creo que es lo que más nerviosas nos pone, estar delante de todo el pueblo, empezar esta experiencia que llevamos esperando todo el año.
1: Primer va una setmana cultural, Carlos, tu eres regidor de Cultura, però a més estàs implicat en molts moviments culturals del poble, bueno, pues el reconegut Rompida de la Hora, estàs també en un grup de teatre, bueno, estàs en moltes coses, eres una de les persones que manté viva aquesta cultura, que també és la identitat d'un poble. Com és aquesta setmana cultural? Suposo que ahir tu el teu paper tindrà molt a veure.
0: Pues aquesta setmana cultural és un no parar. Comencem ja, de fet comencem este mateix divendres amb una nit de l'art en la que inaugurarem totes les exposicions que estan amanides per a gaudir-les durant totes les festes, i ja començarem el dissabte amb els autors locos i moltíssimes activitats que ens deparen durant tota la setmana, no només activitats culturals sinó també moltíssimes activitats esportives que solem concentrar-les en esta primera setmana de festes.
1: Els autors locos tenen molt de cultura, Alejandro, Fran, que els tenim així que de seguida van entrar, que són de la Penya ni de Fly, que són els que han reprès, no?, i els autors locos.
0: Així és.
1: Tenen també, o es pretén mantindre també en el temps, no?
0: I tant que sí.
1: Com a part cultural del poble.
0: La veritat és que era una activitat molt divertida i que agradava molt a la gent de l'Alcora, i gràcies a estos joves que s'han tirat endavant a organitzar-la, doncs podem recuperar-la també en guany.
1: Balma, què és el que esperes d'este any?
2: Pues no ho sé, la veritat, estic molt, molt nerviosa.
1: Vas a deixar-te fluir, no?
2: Sí.
1: Com se sol dir, això està molt en tendència.
2: Sí,
1: dejar-me
2: sí.
1: Llevar, no?
2: Dejar-me llevar.
1: Per tot el que vaig passant.
2: I el que surja, molt bé.
1: Lo important és viure el moment.
2: Sí.
1: I d'això entén molt Carlos, perquè ha estat ahí de presentador. I sí, haurà vist passar moltes reines, no?
0: La veritat és que sí. Enguany, fa 10 anys que vaig començar a presentar esta proclamació junt a la meva companyera Ariano Lucha. I la veritat és que és molt emocionant, sobretot la emoció que te transmeten les pròpies protagonistes d'aquestes festes, que són la reina i les dames.
1: Bueno, pues hi ha que anar preparant ja el lloc per a decorar-lo. Suposo que en el cas de que es faci així, això quedarà totalment transformat, no?
0: El canvi serà brutal.
1: Brutal, no?
0: Així és.
1: S'omplirà de vida un espai que fa apenas una setmana s'acaba d'inaugurar. Només resta dir a disfrutar, a passar-ho bé i a viure com cal, amb coneixement, que diuen al meu poble, Balma, de tot el que està per vindre, que és molt, i encara n'hi ha començat. Així que a disfrutar i bones festes.
0: Moltíssimes gràcies.
1: De les festes en tenim molt. La regidora de festes, Vanessa Pérez, que estarà allà, tot i que ara és la setmana cultural, estarà ja, bueno, pues, a punt de caramelo, no, Vanessa? Tot el que està per vindre, que dureu molts mesos, suposo, treballant.
3: Bona vesprada, pues sí, la veritat és que sí, el treball fet compte que acabes unes festes i ja comences a preparar, a manir totes les altres, perquè, claro, són 10 dies de festa, molts actes, són, crec que sobre 150... més de 150 actes el que tenim en aquests 17 dies, i la veritat que és molta feina.
1: D'aquests 150 actes, tu quin és el que més en recomanaries? És a dir, entenc que estan els sentimentals per a la gent de l'Alcora, però si algú té que vindre de fora, quin acte seria l'idoni per a una persona que no és de l'Alcora? Vas a dir-me tots, entenc, no?
3: No t'ho puc dir, perquè és que tant els sentimentals com, no sé, és que tots els actes tenen la seva coseta, aleshores no puc triar un dia de dir, vingueu tal dia, no, heu de vindre tots.
1: No sé, suposo que tindreu programació taurina, programació musical, tot això està molt fet també per a la gent de fora.
3: Sí, evidentment tenim una programació taurina que es començarem el 29 d'agost. Després, quasi totes les nits, o bé discomòbils, orquestes, tardeos, tenim un poc de tot. De fet, també tenim el concert per al divendres 4, vale, que és l'Eire Martínez, I bé, bueno, tenim un poc de... i d'activitats pràctiques també.
1: Bueno, 150 es poden fer una idea de com un poble es transforma quan arriben les seues festes.

0: Aleshores, això...
1: Quan el teniu, el sopar de gala?
0: Pues serà el dia 28. Uh-huh. Val? I és un sopar molt conegut per la província, la veritat és que sí.
1: Per què és conegut?
0: Pues perquè la gent va d'etiqueta, és un sopar, diguem...
1: Que genera expectativa, sí, no? Sí, genera molta, expectativa. Sí, sí, sí. Bueno, pues queda molt per viure i enguany es reprèn, després d'un temps i uns anys, els autos locos, que ja hem parlat d'en Carlos, estan dintre la programació cultural. Bueno, pues pot ser també una senya d'identitat, no? Això dels autos locos. Alejandro Frank, de la penya Ni The Fly. És una penya que té una estratègia de comunicació, que ara de seguida parlarem amb ella, però els autos locos els torneu pues a prendre el pols i seran este dissabte, si no m'enganye.
2: Sí, Este dissabte comencem la prova i ens agrada molt reprendre-la perquè jo he sigut participant també d'esta prova fa molts anys i això ens fa molta il·lusió reprendre-la.
1: Tinc moltes preguntes perquè tinc molta curiositat jo d'això dels autos locos. Fem una pausa i de seguida tornem amb esta penya i esta iniciativa que se torna a celebrar a l'Alcora.
3: Al Maestrat, on tot comença. Vine, respira l'aire pur, envolta't de paisatges únics i gaudeix d'un turisme sostenible tot l'any a l'Alt Maestrat. Un destí de natura, tranquil·litat i tradicions que s'unissen per oferir experiències autèntiques de benestar i qualitat de vida. Amb la subvenció del Patronat Provincial de Turisme de Castelló.
4: Esto sí que es un remate final. Corre y no dejes escapar el remate final de las rebajas de Mercamueble. Muebles y más muebles con descuentos de hasta el 60%. Además, retrasa tus pagos hasta dentro de 6 meses y repártelos en 12 cuotas sin intereses, con el transporte y montaje incluido. Remate final de las rebajas de Mercamueble. Últimos días.
5: Nos encontrarás en Avenida del Mar 61, Castellón. Sábados tarde abierto.
6: A veces, grande es inmenso. Pero a veces grande es solo grande y es justo lo que necesitas. Dacia Bigster, gran maletero, gran techo solar, gran motor híbrido y a un precio pequeño. Dacia Bigster, pruébalo.
7: Te esperamos en Autersa, tu concesionario Dacia en Castellón y Villarreal.

0: I bueno, vam dir, també és una oportunitat pues, perquè al final aquest tipus d'edificis després d'alguna manera també hi ha que mantenir-los des del punt de vista pues, de pues, pagar la llum, pagar evidentment l'aigua, la neteja i per almenys pues, bueno, també això ens ajuda a que aquests edificis també siguin més sostenibles des del punt de vista econòmic i que no sigui simplement una despesa més per a l'Ajuntament. Per tant, pues, bueno, ho vam regular i pràcticament tots els mesos alguna boda se fa en la nau d'esforç.
1: Este espai es va inaugurar fa una setmana. Uh-huh. Es pot visitar ja de normal per als veïns i per la gent que vulgui visitar-lo o hi ha que esperar un poc?
0: Sí, bueno, el que és la nau d'esforç, això sí que ja fa prou anys que està habilitat i se pot visitar normalment en horari normal, igual que el museu. I este espai que vam inaugurar la setmana passada, a veure, és un espai que més perquè la gent vingui a veure'l per si és per fer activitats, perquè se presta això. També és veritat que molta gent només el propi espai...
1: Ja li genera curiositat, no? Està ahí el superforn.
0: Ja li llama l'atenció, per tant, si ven a veure la nova forn, poden entrar també a veure'l sense cap tipus de problema.
1: Un forn que està per restaurar, a carrer de Caixa Rural, que serà l'encarregat de fer-se càrrec, no?, de la restauració d'aquest forn, que quan acabi la restauració segur que també genera moltíssima curiositat. Bueno, és un espai més, no?, dintre del patrimoni de l'Alcor, i que, com diem, el dissabte possiblement tinga una estrena de luxe o de gala, que amb la presentació de la reina, possiblement si plou.
0: Sí, és un plan B que tenim, perquè bueno, nosaltres la presentació de la reina sempre és en la plaça d'Ajuntament, perquè sabem que és un lloc on se pot albergar moltíssima gent i és molt bonic, no?, un acte de 6 característiques al carrer. Però bueno, bé, en les previsions de pluja pues, tenen que buscar un plan B. Tenim ara mateix a la sort, no?, de comptar amb aquest magnífic espai, que a més està recent inaugurat, i que per tant, pues, bueno, per això també se fan aquests espais, perquè en un moment donat tindre un plan B per activitats que se puguen fer a l'aire lliure, poder-ho fer en un lloc encobert.
1: I aquest és el plan B, o inclús ja millor com s'alça el dia el dissabte ja serà un plan A, l'únic pla. I a partir d'allà comencen les festes, alcalde, quin impacte econòmic i turístic generen les festes? Són unes festes que en l'Alcor acaben pues, pràcticament, la finalització del mes d'agost, d'inici de setembre, marca ja el final de l'estiu, no?, per al municipi. Sí.
0: Efectivament, per nosaltres quan arriben les festes del Crist, tota la gent que està en els macells, tota la gent que està en els apartaments, jo sempre dic, no?, que l'Alcor en estiu és un poble molt tranquil, perquè així no com altres municipis de l'interior, no?, veuen augmentat, a vegades inclús per dau, no?, la seva població. L'Alcor és el contrari. L'Alcor és un poble que a l'estiu pues, entre 2 o 3.000 persones se'n van del poble pues, per anar-se'n a mi a altres pobles d'interior, anar-se'n als apartaments de la platja o inclús als masos que hi ha pel terme municipal. Però en festes tots tornen. Per tant, a partir d'aquest dissabte, tota la gent torna a acabar al poble i, a més de que la gent ja torne, les ganes que la gent té pues, de participar de les festes, més tota la gent que ve de fora de la província, pues, evidentment l'impacte econòmic que té en la ciutat és molt gran, sobretot, evidentment, l'hostaleria. Vull dir, tot això considera no, que els que normalment més veuen, no?, augmentat la seva clientela, això, pues, y la su facturación pues, es la hostelería del municipio.
1: Ya que Valeria estamos conociendo un poquito el Cora y tú estás conociendo este verano un poquito más la provincia de Castellón, no estaría de más que pudieras venir a conocer lo que son las fiestas de un pueblo. Ya preguntaba antes qué son los garitos o las peñas, ¿no? Es algo pues, que te genera curiosidad. ¿Qué te genera curiosidad de unas fiestas de pueblo de Castellón?
2: A mí lo que me genera curiosidad de estas fiestas o cómo viven las fiestas los castellonenses es la unidad que existe en el pueblo, cómo todo el mundo se une para vivir sus propias fiestas. Eso me parece algo muy interesante y bonito, porque tratan de preservar lo suyo y mostrárselo a las demás personas con alegría y entusiasmo para que los demás también se sigan integrando a estas fiestas que a lo mejor no todo el mundo conoce, pero que vale la pena y merece conocer, porque todo lo que sucede en las urbes siempre sucederán, pero aquí en estos pueblos pequeños vale la pena conocer sus historias, la gente, todo eso que a veces pasa desapercibido.
1: ¿Qué le recomendaría a Valeria para que visquera les festes?
2: Y no solo a mí, a la gente de afuera también.
0: Hombre, yo siempre digo que en les festes, así, en lo que tenen el Alcora es que tens actes de todo tipo. Tens desde concerts, conforme tindrem el concert de l'Eire l'últim divendres de festes, tens des d'actes taurins, tens des d'orquestes, tens activitats esportives conforme ens ha comentat la regidora d'esports, tenim la nostra pròpia ruta gastronòmica. Vull dir, és que hi ha tants actes que qualsevol persona que vulgui disfrutar podrà disfrutar-los. I enguany també tenim un concert molt especial junt de la banda de música de Mocedades, que serà espectacular. A més, me consta que estan fent assajos i que, bueno, que serà un concert, sempre està molt guai.

0: Hay el conservador de la banda de música de Festes, pero bueno, en cuenta mete el afechino que actúa en el mismo ciudades. Pero tant es que hay tantas cosas per a veure que només agarran un día pues disfrutar de muchas cosas, porque además lo que te les Festes del Cora es que tenemos actes alternativos. La gente que le agarran el bous pot anar a veure els bous, y la gente que vulgui venir a disfrutar de la música pot venir a disfrutar de la música, porque de manera simultánea hi ha activitats per a tots i per a totes. Y sobre todo también la importancia de que, yo siempre lo digo, ¿no? Está claro que el que tire del carro de les Festes, sobre todo el Festes del Crist del Poble, es l'Ajuntament, però bueno, sens dubte, si no fos també per la implicació, no?, de totes les penyes, d'inclús de les associacions locals, dels parts del poble, tampoc tindríem la programació que tenim. Al final, hi ha que pensar que en el Coral només de penyes en un carafal són 170. Vull dir, són 170 penyes les que tenen un carafal, a més de les que evidentment tenen casals. Després estan les penyes que paguen bous, que s'han juntat a diverses penyes o diverses generacions. I al final, entre tots fem possible, pues, bueno, tindre unes festes en més de 150 actes.
1: Exacte, això és el que diem abans, no? Més de 150 actes que comencen ja a rodar a partir de demà en el municipi de l'Alcora. Pues nada, vendremos, nos haremos un plato de caracoles dentro de esta ruta, participaremos y a ver si tenemos suerte y nos toca algo. Luego nos daremos una vuelta, Valeria. Bueno, a nosaltres i a tota la resta dels oients, no? Que els, també d'alguna manera els invitem, no, alcalde, per a que vinguin a tastar un poc lo que és el municipi, de cara a les festes.
0: Convidats esteu tots.
1: Samuel Faraumir, gracias por ayudarnos a tancar este Más de Uno Castellón y Más de Uno Villarreal, que vuelve mañana con otros contenidos. Valeria y otras cuestiones de la actualidad de nuestro entorno más cercano. Les dejamos ya con los deportes. Que disfruten de la tarde. Adiós.

0: puntualitza que encara que és pronte per a quantificar, els danys seran importants, especialment a les varietats més sensibles com el caqui. Carles Peris és el seu secretari general.
1: Les plantes s'estressen i donen un pitjor rendiment, per tant, menys producció. Després tenim problemes, per exemple, en alguns cultius més sensibles, com el caqui, que se planja, se fa una taca i n'hi ha que tirar-lo a destrio. El desenvolupament d'escalibres de qualsevol tipus de cultiu pues és menor, també, perquè la planta està estressada. D'altres ens fa perdre competitivitat i diners. Aquesta és una de calor.
0: I la falta de pluja, junta a les elevades temperatures, també tenen conseqüències negatives, segons Peris, per al sector ramader valencià.
1: El que provoca també és que s'acaba la pastura natural, tens que alimentar en pienso i palla els animals, més cost d'explotació, els animals en granges pues, també s'estressen més de lo normal.
2: I seguim en clau agrària perquè la Unió també ha denunciat que les primeres propostes de compra de raïm per aquesta verema se situen molt per davall dels costos de producció en les zones més productores de la nostra comunitat i adverteix el sindicat agrari que els viticultors no poden tornar a assumir les pèrdues.
3: Segons l'organització agrària, els preus que s'estan plantejant per a algunes varietats blanques suposen pràcticament la meitat del cost de producció de referència. Luis Javier Navarro és secretari general de la Unió i viticultor.
4: Los viticultores valencianos no pueden aguantar más los bajos precios que se están presentando para esta campaña. Por eso pedimos a las administraciones que tomen medidas urgentes para poder salvar de la crisis a los viticultores. O pongan la vendimia en verde o destilación de crisis o ayudas al arranque definitivo social, pero hay que tomar medidas para equilibrar el mercado y que los precios vuelvan a ser los que de verdad merece el sector. Precios que estén por encima de los costes de producción.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: El personal de prevenció d'incendis forestals s'ha tornat a concentrar este matí en front del Palau de la Generalitat amb l'objectiu de reivindicar una millora en les seues condicions laborals davant la falta d'una resposta efectiva, asseguren els sindicats per part de la Generalitat. A més, han convocat per al 30 i 31 d'agost una vaga Baersa que afectarà a tot este personal. Per cert, que el Partit Socialista va presentar una iniciativa en les Corts per a posar fi a la situació que tenen estes unitats de bombers forestals que qualifiquen els socialistes d'inhumana i degradant.
0: Segons assegura la portaveu d'emergències del grup socialista en les Corts, Alicia Andújar, els incendis de Catí i Tírig han posat de manifest el tracte deficient als bombers que es desplacen als incendis.
6: Estamos hablando de profesionales que una vez finalizan su turno tienen que volver a recorrer cientos de kilómetros exhaustos, mojados, empapados de sudor y con los epis sucios. Porque no estamos hablando de incomodidades, estamos hablando de seguridad, de humanidad y de dignidad en el puesto de trabajo. No se puede combatir el fuego explotando a quienes lo apagan.
0: Andújar ha responsabilitzat al conseller d'Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, d'esta situació que està provocant la falta de personal en les unitats de bombers forestals i ha exigit explicacions sobre la falta de planificació i de mitjans per a garantir la seguretat dels efectius durant tot l'operatiu, inclosos els desplaçaments.
2: I el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha acusat avui al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, de bloquejar un possible acord sobre el model de finançament autonòmic. Ho ha fet este matí en la seva visita a Mercalacant.
7: Los intereses electorales del señor Feijóo son bloquear al gobierno de España, votar a todo que no y no dialogar. Pero el problema para el Partido Popular es que no coinciden con lo que necesitan sus territorios. La Generalitat Valenciana necesita los más de 3.669 millones de euros y lo sabe todo el mundo. Igual que la condonación de la deuda, ¿por qué dicen que no? ¿Porque no les interesa? No. Dicen que no porque en la calle Génova les digan que no.
2: I un equip de la Universitat Politècnica de València ha completat una primera fase clau en el desenvolupament d'una nova tecnologia per a la caracterització no invasiva d'arritmes cardíaques.
3: Es tracta d'una iniciativa que busca superar una de les principals limitacions de les tècniques actuals, observar no sols la superfície del cor, sinó també el que ocorre en el seu interior. La investigadora principal del projecte, Maria Guillem, explica la precisió que té aquesta tecnologia respecte a les tècniques convencionals.
8: Calcular la actividad eléctrica en todo el volumen del corazón nos permite poder conocer cuál es la actividad eléctrica en zonas que estarían ocultas para la imagen electrocardiográfica convencional, como puede ser el tabique que separa las aurículas o los ventrículos o la profundidad en el miocardio, de manera que podemos averiguar el origen de arritmias con una mayor precisión que con la imagen electrocardiográfica estándar.
2: En pàgina de successos, contar-los també que la Guàrdia Civil ha detingut els presumptes lladres del sucursal